0: serait ce sur Radio Tchad, le poste national.
1: Ah oui, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare, la gare,